ja els hi era a vida. Bé, d'aquí la grosana, pues, perquè no podia passar a música. I de Benjamin Gusto, que quant més o no. Et vas a innovar. Ai, madre mia, que s'armó. No s'ho podia innovar, eh?

0: Que no pots menjar diners.
1: De que els cartos no són comestibles.
2: De que no puedes comer dinero.
0: El futur
3: és teu.
2: El futuro
4: en nos.
2: Onda ODS.
0: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Per a un mundo más justo y sostenible.
2: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.